Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda.

0: Amb Bruna Mars i el H. Smite comencem la tarda de música a la sintonia de Ràdio Pineda. Molt bon dia a tothom. Què tal? Com esteu? Va, que ens hi posem a aquesta hora amb energia positiva. Avui dijous, 10 de setembre, començant amb Bruna Mars. Tenim molta música per compartir plegats, molta informació. Cada hora en punt els butlletins informatius. I també ara 2:15 del matí, la previsió del temps amb Jordi Pérez. Un plaer acompanyar-te fins a la una. El meu nom és Olga Dieguer.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

És una de les històriques d'Annie Lennox i Dave Stewart al so dels 80 amb Eurythmics, que també van deixar empremta amb cançons com aquesta, Sweet Dream. Per cert, que Ràdio

0: El nou èxit dels Catarres, diumenge, sense drama, camí ja cap a 8:45.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: De seguida, la previsió del temps amb Jordi Pérez, abans Bibi Rexha i el New Religion.

0: Anem arribant a 8:45 del matí. Recuperàvem tema d'èxit de Lost Frequencies, Com jo t'estimo, a Like I Love You. Va, que de seguida parlem d'aquesta refrescada tan notable que hem notat especialment a primera hora del matí.
1: Ràdio Pineda 94.6 FM.

0: Jordi Pérez, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Va, que són 8:45 del matí, que contents que estem amb aquest ambient tan agradable a aquesta hora del matí, que una jaqueteta fina, els qui ens llevem d'hora ens l'hem hagut de posar.
1: Doncs efectivament, una refrescada de primera categoria, venim d'on veníem, i deixem enrere ja l'infern d'aquest inici de setembre i donem la benvinguda a aires renovats, nets, encara les cases escaldejades, a més no poder, aprofitin per ventilar i que hagi una renovació de l'aire, i farà baixar uns grauets i s'estarà molt més confortables, perquè teníem una massa aquests dies enrere molt feixuga, molt pesada i bruta, a més no poder. I bé, doncs, i ens hem de conformar doncs, amb la refrescada aquí a l'Alt Maresme, perquè la precipitació, una vegada més, doncs ens torna a fer l'esquivada, ara en parlem en tots els detalls, aquí a l'Alt Maresme, però en canvi en altres zones, doncs el ruixal, les tempestes han anat apareixent, i doncs comentant doncs, la jornada d'ahir, que va estar marcada doncs, per aquestes tempestes de matí, doncs cap a l'àrea de Barcelona, a Tall de Mar, aquesta petita polèmica, segons com ho enfoquin, dels avisos, si es va exagerar, si no es va exagerar, nosaltres ahir, no ho tornem a repetir, ja ho vam explicar, les models preveien aiguats en zones altament poblades, amb un risc molt elevat, però les tempestes es van formar, van tenir cert moviment, no van ser tan estàtiques com es preveia, a priori, i, a més, desplaçant-se cap a Marina, a dintre mar, allà de zona del Garraf, a Llobregat, i, evidentment, en aquesta situació van quedar al marge les comarques que estaven avisades. Aquí, doncs, esperàvem que aquesta situació d'inestabilitat matinera doncs, pogués avançar cap al, més cap als Vallesos, més cap al Maresme, però no, van quedar molt restringida al sud de l'àrea metropolitana i ja va avançar doncs, cap a dintre mar. Mantenint un cel força nuvolat, frescot, però sense precipitació. Per altra banda, en zones del nord-nord-est, Prepirineu, també ruixats, tempestes, aquí amb forta intensitat, Ripollès, Berguedà, nord d'Osona, La Garrotxa, ja han vist les imatges de tempestes fortes, que ja veu que l'estiu els hi ha anat plovent, doncs mirin, tenen més precipitació i amb registres molt avoltats, de 60, 80, 90 litres en algunes zones d'aquí del nord-nord-est. A la tarda, comentàvem que podíem tenir una segona ronda de ruixats, de tronades, que podien avançar del nord, però no, es van formar cap al prelitoral de Barcelona, aproximadament, Vallesos, Vall-llobregat, Alt Penedès, i que, doncs, que aquesta segona ronda doncs, pogués afectar de nou doncs, tota l'àrea de la costa central, Maresme inclús, però no, va tornar a afectar doncs, l'àrea de Barcelona, fins i tot amb més precipitació que no pas al dematí, i per això aquests registres a l'àrea de Barcelona, que per cert, els felicitem, molt benvinguda a la zona de Collserola, amb 40, 50, 60 litres, que pobret, aquella zona estava molt assedegada, i doncs altres zones de Barcelona i voltant, doncs també 20, 30, 40 litres, o sigui, els van deixar, els va clavar bé la precipitació i van tenir una bona ploguda. Aquí, seguíem mirant el radar, a veure si avançava aquesta pluja, encara que fossin 5, 10 litrets a l'Alt Maresme, però no. I algú pot preguntar què va passar aquí a l'Alt Maresme, perquè clar, nosaltres saben que esbrinem tots els detalls del per què l'Alt Maresme va quedar al marge, perquè al final va fer 2 litres a Pineda Centre, també 1, 2, 3 litres a poblacions veïnes, però aquí a Pineda Nord, Montnegre, Sabinyà, mig litre, Pineda Nord, aquí al Pinemar, mig litre, per tant, això és misèria i companyia. Què va passar? Algú pot preguntar què va passar? Doncs, què va passar? Doncs, què feia en hores de la tarda? Quin factor va entrar en escena en hores de la tarda? Que no ho van preveure, per cert, el vent de tramuntana, un vent de tramuntana que va bufar a la tarda amb força cops de 40, 50, 65 km per hora, fins i tot a la vall de la Riera. Aquesta tramuntana que exclusivament va bufar a l'Alt Maresme, de Malgrat fins a Calella, aproximadament, doncs va impedir, dificultar la precipitació a l'Alt Maresme. Així de simple. Per què? Ho vèiem amb el radar, que la que arribava la precipitació a l'Alt Maresme, doncs pràcticament quedava com desfeta, fins i tot se retirava mar endins i deixava aquest buit, aquesta ombra pluviomètrica a la zona de l'Alt Maresme. Ja saben que la tramuntana no és bon aliat en precipitació. I doncs vam tenir aquesta tramuntana forteta, bufant a capes baixes i superfície, i va, que clarament, i els hi diem així perquè ho vam mirar en detall, i era un factor que va dificultar la precipitació, i així va ser perquè l'Alt Maresme vam quedar pràcticament al marge. En canvi, del Maresme central cap al Baix Maresme, doncs, mirin, Mataró ja va fer 5-10 litres, i Baix Maresme, doncs, 10, 15, 20 litres. En fi, si no hagués fet aquest vent de tramuntana, ja els assegurem que poc o molt hagués fet 5, 10 litres, gairebé segurs, perquè la precipitació avançava cap a l'Alt Maresme i acabaria afectant tot el Maresme i Costa Salvatana, però aquesta tramuntana forteta, que no vam preveure, ens va sorprendre, doncs va impedir, si més no, aquesta precipitació. Així va. Fa dies, a finals d'agost, va afectar els aiguats de Tarragona, ahir la pluja va afectar Barcelona, i ja arribarà el moment que farà al revés, ni Barcelona ni Tarragona, i afectarà més Costa Brava i zones de l'Alt Maresme, però de moment ens hem d'esperar. No hi ha manera. Seguim amb sequera i ara podem esperar, doncs, 10-12 dies ben bons, no es veuen precipitacions a la vista, ocasions, oportunitats, perquè veiem ploure. Per tant, ens ha fet l'esquivada, podem dir-ho. Bé, a la tarda vespre, doncs, refrescada, es va anar a baixar la temperatura i ens vam col·locar, doncs, cap als 17, 18, 19 graus, a últimes hores va anar afluixant per sobre el vent, perquè el vent, ja veuen que, a part de fer-nos aleguits amb la precipitació, doncs tampoc no va ajudar gaire en res, perquè el que feia era encara assecar més la superfície. I nit, de trac i mocador, matinada fresca, les mínimes han voltat els 17 graus a Pineda Centre, fora del nucli urbà s'han quedat més cap als 14-15, i amb una, ja ho veuen, matinada serenada i amb un cel que es veu ben net i ben raspallat i es veu aires renovats. Bé, entrem en matèria, previsió, jornada de dijous, vispres de la diada, dominat pel sol. Sol a tot Catalunya, a la tarda probable que veiem alguns nuvolets prims, molt poc importants, avançant de ponent a llevant, però insignificants i sense cap conseqüència. Temperatures entre els 22 i 24 graus de màxima previstes aquí a l'Alt Maresme i en zones interiors, doncs, a 25-26. En els llocs més càlids, doncs, potser 28-29. Lleida, extrem sud, que ahir, per cert, vam superar lleugerament els 30 graus. Avui veiem difícil que s'hi arribi als 30, però hi ha unes calors, unes temperatures ja molt més acorde a les dates. Potser fins i tot diríem que les màximes quedaran un pèl més baixes del que tocarien. Vents molt fluixos, la mar estarà tranquil·la, hi ha lleugereta mar de fons, i una mica de brisa, que podria entrar una mica de sud, de garbí fluix en conjunt en hores de la tarda. Però vents fluixos i, en principi, la mar estarà tranquil·la. Sense aixafogó, evidentment. Demà, Diada de Catalunya, 11 de setembre, hem d'esperar una jornada dominada pel sol. A primeres hores és probable bancs de núvols baixos, costa de Barcelona, costa del Maresme. Al llarg de mig matí i migdia s'esvairan i donaran pas, doncs, al sol, que ens acompanyarà tota la jornada. Per tant, demà una diada festiva esplèndida per fer actes a l'aire lliure, amb una calor moderada, màximes que sí, és veritat que poden pujar 1 o 2 graus, demà potser ens acostem als 24-25, però res a veure com anys anteriors, que ja saben que les diades, normalment, actes a l'aire lliure, t'has de posar l'ombra, o un barret, o un paraigua, el que sigui, perquè el sol no hi ha qui l'aguanti. Demà veuran, o aquests dies, avui, demà passat, que el sol, evidentment, escalfa, estem a setembre, però no té l'escalfor, l'accentuació d'altres anys, perquè la massa és més fresca i li amortiguarà una mica, doncs, l'escalfor, però tot així, doncs, protegir-se, perquè el sol, encara aquestes dates, és potent, i com que tinguem l'aire molt net, doncs, també escalfarà l'oceà. Però vaja, la temperatura a l'ombra, veuran 24-25, doncs, que s'està a la mar de bé, per tant, podríem dir calor moderada. Dissabte, ja ens anem al cap de setmana, doncs seguirà el dominet del sol. Poden aparèixer alguns nuvolets, els vents seran fluixos, demà dia a la diada també seran fluixos, a la tarda pot entrar una mica de vent de sud, de sud-oest, de garbí, la mar estarà tranquil·la, i el cap de setmana, doncs, també, domini del sol, puja les temperatures, les màximes, aniran pujant alguns grauets, no molt, dissabte, diumenge ho farà més, de forma més decidida en zones interiors, però aquí sempre voltant els 24-26 graus, per tant, calor moderada, i amb mar tranquil·la i amb típiques brises. La setmana que ve, doncs no direm la pregunta aquella de serà veritat, perquè potser és molt exagerada, però anem a una altra setmana de setembre, ja ens n'anem a mitjans de setembre, i hauríem de parlar, doncs, almenys de veure, doncs, alguna refrescada, alguna esperança de pluja. Doncs no es veu res d'això, fins i tot més anticicló, més masses càlides, abarcant la península Ibèrica, i això què ens fa pensar? Doncs que la setmana que ve doncs, la calor doncs, pot apretar més, pujarà les temperatures la setmana que ve, ja veurem en zones interiors més valors de 32, 33, 34 graus, difícilment s'arribin els 35, però poc li faltarà la setmana que ve en algunes zones de, potser de Ponent, potser Catalunya Central, Inter de Girona, això ja és molta calor per ser mitjans de setembre, però ho veurem, o sigui, tornem a tenir calor, i aquí la cosa, doncs mirin, que els temes quedaran més frenades, però vaja, també pujaran, també ens anirem per sobre dels 25 graus, i la calor doncs es deixarà sentir. Les mínimes aquests dies, aquesta setmana, quedaran tocades, quedarem per sota dels 20 graus, però la setmana que ve, doncs amb aquest panorama, doncs potser ens acostem cap als 20, perquè les masses càlides doncs, deixaran també la seva influència. En fi, aquest és el panorama. Per tant, situació d'ahir complexa, ruixat, tempestes aquí i allà, on els ha tocat, doncs benvinguda sigui. Per cert, ahir el ruixar les tempestes aiguats, algun disbarat a les illes de Mallorca, com els hi van comentar, també cap al nord d'Itàlia, empedregades, ventades, fins i tot una víctima mortal a Mallorca, perquè es vegin la severitat de les tempestes d'ahir, que podia passar, i ho comentàvem, ho ressaltàvem, i aquí a Catalunya, doncs, mirin, en principi no hi ha hagut incidències a destacar, i malauradament, doncs, ens han tornat a fer el salt la precipitació, ens quedem amb la part positiva, que és la refrescada contundent, que tant desitjàvem, i respirarem millor, si més no, aquesta setmana, perquè la setmana que ve, amb els pronòstics que els estem dient, doncs, notarem que la calor, doncs, apreta més, amb una massa càlida que es podrà perllongar potser tota la setmana que ve, de dilluns a l'altre proper cap de setmana ens podria acompanyar la notable estabilitat atmosfèrica i les masses càlides. Per tant, l'estiu no s'acaba. I encara, pantaló curt, màniga curta, poder anar a banyar, això ho veurem de ben segur la setmana que ve, perquè el temps serà encara molt, molt estiuenc. Si més no, de dia, de nit, evidentment les nits s'allarguen, podrà fer refresca, però de les de dia farà caloreta. Bé, Olga, doncs això és tot.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quanta informació, Jordi. Doncs ens quedem amb aquesta previsió de bon temps, amb calor molt moderada aquest cap de setmana, a l'espera la setmana vinent, a veure si hi ha aquest repunt, com ara comentaves. Tindrem ocasió d'explicar-ho dilluns a la setmana que ve. Que tinguis bona diada, Jordi, bon cap de setmana, ens escoltem dilluns.
1: Sí, que passin molt bona diada i molt bon cap de setmana, i fins dilluns!

0: senyal.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

al llarg, coincidint amb el pont de la Diada Nacional de Catalunya, on a Pineda trobareu també moltíssimes activitats. Avui als butlletins informatius us estem explicant també bé tots els

0: Avui també us ho expliquem. Bé, i a l'àmbit cultural, deixeu-me recordar-vos que avui Maribel Montero presenta el seu llibre La noche del búho al banc del temps.
1: Soy Maribel Montero, poeta y narradora, y os invito a mi próxima presentación. Será el día 10 de septiembre a las 18:30 en el banc del temps. Tendremos música de guitarra y un final con brindis de cava y firma de ejemplares. Mi libro se llama La noche del búho. Son relatos, 10 relatos, que exploran temas como la soledad, el deseo, los cambios que deben gestionarse, la intuición, el heroísmo, etc. Estos relatos son realismo fantástico. En ellos se crea una atmósfera de misterio. Desde casas que parecen habitadas por fantasmas, un árbol que crece dentro de un pulmón, o miradas que cambian destinos. Lo cotidiano en estos relatos se transforma en misterio. Hay también muñecas que hablan y hay esa mirada sobre lo fantástico y el misterio. Os invito, acordaos, el próximo día 10 de septiembre a las 18:30 en el banc del temps.
0: A més, hi haurà un brindis amb cava i també Maribel Montero firmarà exemplars d'aquest últim llibre. Recordeu, avui, al banc del temps del carrer de Mar. Demà, divendres, Diada Nacional de Catalunya, els actes en motiu de la Diada, que us expliquem avui als butlletins informatius, i dissabte al matí torna al Mercat Solidari d'Art per Art.
2: Tenim un altre cop el Mercat Solidari de Poblenou. Aquest mercat es fa tots els segons dissabtes de cada mes, des de que es va començar ja fa uns quants anys. Tota la recaptació es fa servir per ajudar a les escoles i guarderia del Poblenou. Esperem que dongueu una volteta el dissabte i veureu quines oportunitats més bones que hi trobareu. Us esperem.
0: Segur que Simonse d'Art per Art us convida a donar un vol a la plaça nova, plaça Reis Catòlics de Poblenou, dissabte al matí, per col·laborar amb aquest mercat solidari amb productes de segona mà. També dissabte destaquem l'Urban Market de Gent de Pineda durant tot el dia, també amb moltes activitats, actuacions en directe, jocs gegants i, a més, amb el sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros que podreu gastar als establiments adherits a la campanya. I dissabte al vespre a Can Palai hi ha la festa de final d'estiu que ens explica la Glòria.
3: Us esperem aquest dissabte a les 8 de la tarda al carrer Miquel Viada per acomiadar l'estiu com cal, amb l'actuació en directe de Joan Sol, que ens acompanyarà amb vals, passodobles, balls en línia. Us esperem per passar una bona estona.

0: Les activitats, hem escoltat les de dissabte i diumenge, també volem destacar aquesta ofrena floral a la imatge de la Mare de Déu dels Dolors de l'associació de la confraria Poblenou i que faran diumenge al matí a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Ens ho ha explicat el Quico Torres, que és el vocal de culte de la confraria.
1: Doncs aquest diumenge, a la parròquia Sant Joan Baptista de Poblenou, de 10 a 12 del matí, doncs fem un acte de una ofrena floral a la Mare de Déu, la Verge dels Dolors, que és una de les tres titulars que tenim a la nostra cofradia. I volem fer un acte senzill, o sigui, no cal portar un gran ram de flors, només que portem una flor és demostrar ja la nostra admiració i devoció per la nostra Mare de Déu. També fem una recollida d'aliments per portar-ho a Càlitas i esteu tots convidats, tots els veïns i veïnes de Pineda i els socis i sòcies de la cofraria de Poblenou, i aquest diumenge de 10 a 12 del matí.
0: De diumenge també destaquem la paella popular del barri del Carmen a les 2 del migdia a la plaça del barri, i aquesta és també la invitació que ens fan des de l'associació de veïns.
2: Hola, veïns i veïnes de Pineda. Us tenim una notícia genial. Organitzem la gran paella del barri del Carme. Serà el diumenge 13 de setembre a les 2. Per només 10 euros tindreu plat de paella, beguda i postres. Un dinar complet i deliciós que no us podeu perdre. Ja podeu comprar els tiquets en els següents punts de venda: la xurreria Serra Nevada, el Super Melba, el Bar Samba i la farmàcia del Carme. No us quedeu sense el vostre tiquet, que s'acaben ràpid. Col·labora l'Ajuntament de Pineda de Mar.
0: I a més, també fins diumenge encara hi sou a temps, si no ho heu fet, i us ho recomanem, que l'aneu a veure l'exposició dels 40 anys de la història de la comparsa. La Tribala és una de les comparses emblemàtiques del Carnaval a Pineda i que resumeixen bé amb una exposició molt atractiva, amb disfresses, fotografies, amb molts records, com dèiem, d'una de les entitats més emblemàtiques del Carnaval de Pineda. És aquesta exposició 40 anys d'història de la Tribala.
3: Sí que és veritat que no hem pogut posar totes les disfresses perquè no, per espai, doncs no hi cabien, però cadascuna té un element. Si no és la disfressa completa, doncs una fotografia o un element de la carrossa o de la disfressa.
4: Què és el que podem veure aquí? Jo diria una transformació de la pròpia entitat, no? Al principi quatre gats amb vestits molt senzillets fins a data d'avui, que es veu molt clar aquesta evolució, no?
3: Sí, l'evolució es veu molt. De fet, des del primer any, no, del 1986, que començaven, el que tu dius, doncs una colla de veïns, amics del carrer Tribala, ara que som tots una colla ben grossa i hi ha gent que és de Pineda, com de Palafolls, de Calella.
0: Bé, recuperàvem aquest fragment de l'entrevista que feia el nostre company Pep Besar a la Patrícia Tomàs de la Tribala. Bé, per entendre una miqueta l'objectiu d'aquesta exposició, repassant i celebrant 40 anys d'història amb la comparsa La Tribala. Una exposició que podeu visitar fins diumenge a l'Espai Aparador de Can Comas.

0: Són les 9. Notícies.
1: Demà, divendres 11 de setembre, és la Diada Nacional de Catalunya. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. La programació començarà a 3:15 del matí amb l'acte institucional al Passeig Marítim davant del monument a Rafael de Casanova. Es farà l'ofrena floral a càrrec dels grups municipals i de les entitats de la vila. En l'ofrena floral hi participaran els representants polítics del consistori de manera conjunta i de manera individual els grups municipals del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts per Pineda i Pineda en Comú. Tot seguit serà el torn del teixit associatiu local. Aquest any la participació ha augmentat respecte a l'anterior edició fins a arribar a prop de 40 entitats. La celebració de la Diada Pineda continuarà a la plaça de Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. I el mercat de Pineda mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael de Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al carrer Pintor Fortuny. Per aquest vespre, el Consell Local de la República i amb motiu de la Diada han convocat una concentració per la independència a 8:15 de la tarda a la plaça Catalunya amb la lectura d'un manifest i les actuacions musicals de Nazquen i de Pep Romaguera. Serà, com us dèiem, a la plaça Catalunya. I de cara a demà divendres han organitzat un autocar per participar en la manifestació de Barcelona. I avui us recordem que hi ha presentació de llibre a Pineda, La Noche del Búho. És de l'autora i narradora pinedenca Maribel Montero i serà a 6:45 de la tarda al Banc del Temps de Pineda, situat al carrer de Mar 45. I pel que fa al temps, divendres i cap de setmana, que gaudirem d'ambient molt agradable. Tindrem sol, núvols i calor moderada. Radio TV.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 10. Notícies.
1: Demà, divendres 11 de setembre, és la Diada Nacional de Catalunya. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. La programació començarà a 3:15 del matí amb l'acte institucional al passeig marítim davant del monument a Rafael de Casanova. Es farà l'ofrena floral a càrrec dels grups municipals i de les entitats de la vila. En l'ofrena floral hi participaran els representants polítics del consistori de manera conjunta i de manera individual els grups municipals del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts per Pineda i Pineda en Comú. Tot seguit serà el torn del teixit associatiu local. Aquest any la participació ha augmentat respecte a l'anterior edició fins a arribar a prop de 40 entitats. La celebració de la Diada Pineda continuarà a la plaça de Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. I el mercat de Pineda mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael de Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al carrer Pintor Fortuny. Per aquest vespre, el Consell Local de la República i amb motiu de la Diada han convocat una concentració per la independència a 8:15 de la tarda a la plaça Catalunya amb la lectura d'un manifest i les actuacions musicals de Nazquen i de Pep Romaguera. Serà, com us dèiem, a la plaça Catalunya. I de cara a demà divendres han organitzat un autocar per participar en la manifestació de Barcelona. I avui us recordem que hi ha presentació de llibre a Pineda, La noche del búho. És de l'autora i narradora pinedenca Maribel Montero i serà a 6:45 de la tarda al Banc del Temps de Pineda, situat al carrer de Mar 45. I pel que fa al temps, divendres i cap de setmana, que gaudirem d'ambient molt agradable. Tindrem sol, núvols i calor moderada.

0: contenta, el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte amb ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Notícies.
1: L'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda organitza dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia al carrer de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda, amb activitats per a totes les edats. Hi haurà actuacions en directe i jocs gegants. I també podreu participar al sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Organitza l'Associació Gent de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'associació Art per Art reprèn aquest dissabte el Mercat Solidari després de la pausa dels mesos d'estiu. Com sempre, trobareu el mercat durant el matí a la plaça Nova i la plaça Reis Catòlics de Poblenou. Ho explica la Montse d'Art per Art.
2: Tenim un altre cop el Mercat Solidari de Poblenou. Aquest mercat es fa tots els segons dissabtes de cada mes, des de que es va començar ja fa uns quants anys. Tota la recaptació es fa servir per ajudar a les escoles i guarderia del Poble Nou. Esperem que dongueu una volteta el dissabte i veureu quines oportunitats més bones que hi trobareu. Us esperem.
1: I el barri de Can Pelai acomiadarà l'estiu aquest dissabte amb una festa oberta a tothom a partir de les 8 del vespre al carrer Miquel Viada. En parla la Glòria, que és presidenta de l'Associació de Veïns.
3: Us esperem aquest dissabte a les 8 de la tarda al carrer Miquel Viada per acomiadar l'estiu com cal, amb l'actuació en directe de Joan Sol, que ens acompanyarà amb vals, passodobles, balls en línia. Us esperem per passar una bona estona.
1: I l'Associació de Veïns del barri del Carme ho té tot a punt per celebrar aquest diumenge la tradicional paella popular. De fet, és una de les trobades anuals més importants del barri, ja que cada any aplega veïns i famílies a menjar arròs en un ambient festiu i familiar. Els podem escoltar.
4: Organitzem la gran paella del barri del Carme. Per només 10 euros tindreu plat de paella, beguda i postres. Un dinar complet i deliciós que no us podeu perdre. No us quedeu sense el vostre tiquet, que s'acaben ràpid.
1: I l'Associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent organitza una ofrena floral a la Mare de Déu dels Dolors. És diumenge a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Un acte que es farà de 10 del matí a 12 del migdia i l'entitat convida tothom a portar flors per guarnir la imatge. Escoltem Quico Torres, que és vocal de culte de la confraria. Ha dit que serà un acte senzill i que esperen també la participació de tothom. També serà un acte solidari amb Càritas.
5: Volem fer un acte senzill, o sigui, no cal portar un gran ram de flors, només que portem una flor és demostrar ja la nostra admiració i devoció per la nostra Mare de Déu. També fem una recollida d'aliments per portar-ho a Càritas i esteu tots convidats, tots els veïns i veïnes de Pineda.

Hem començat nou bloc de música amb els BTS, hem seguit amb Rosalía i també sonant ara Florida i la col·laboració amb David Guetta i el Club Ken Hen del Mio. Gairebé un quart de 12, seguim amb energia positiva, escoltant bona música i acompanyant-te't un matí més des d'aquí, des de Ràdio Pineda. A punt, la col·laboració de Madonna amb Sabrina Carpenter, Bring Your Love, també a punt, Michael Jackson i el PYT, Banda Neon, Chaka Khan, Nicki Núñez i molts més.

0: Ara assaborim la seva participació a la Festa Jove, a la Festa Major de Pineda aquest estiu, que també van passar per aquí i també va sonar aquesta, Els Passos Prohibits.
1: Des de fa una setmana només tinc una bala, digue'm tot el que t'agrada.
0: De seguida amb Chaka Khan, el Boogies on My Soul, també a punt Niki Núñez, l'última de Carlos Vives, i encara tenim molta més música per compartir plegats. Per tant, posa't còmode, benvingut, benvinguda, si t'acabes d'incorporar i si fa una estona que hi ets, gràcies, com sempre, per ser-hi i per preferir-nos.
2: Ràdio Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Són les 12. Notícies.
1: Demà, divendres 11 de setembre, és la Diada Nacional de Catalunya. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. La programació començarà a 3:15 del matí amb l'acte institucional al Passeig Marítim davant del monument a Rafael de Casanova. Es farà l'ofrena floral a càrrec dels grups municipals i de les entitats de la vila. En l'ofrena floral hi participaran els representants polítics del consistori de manera conjunta i de manera individual els grups municipals del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts per Pineda i Pineda en Comú. Tot seguit serà el torn del teixit associatiu local. Aquest any la participació ha augmentat respecte a l'anterior edició fins a arribar a prop de 40 entitats. La celebració de la Diada Pineda continuarà a la plaça de Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. I el mercat de Pineda mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael de Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al carrer Pintor Fortuny. Per aquest vespre, el Consell Local de la República i amb motiu de la Diada han convocat una concentració per la independència a 8:15 de la tarda a la plaça Catalunya amb la lectura d'un manifest i les actuacions musicals de Nazquen i de Pep Romaguera. Serà, com us dèiem, a la plaça Catalunya. I de cara a demà divendres han organitzat un autocar per participar en la manifestació de Barcelona. I avui us recordem que hi ha presentació de llibre a Pineda, La Noche del Búho. És de l'autora i narradora pinedenca Maribel Montero i serà a 6:45 de la tarda al Banc del Temps de Pineda, situat al carrer de Mar 45. I pel que fa al temps, divendres i cap de setmana, que gaudirem d'ambient molt agradable. Tindrem sol, núvols i calor moderada.

0: Ser tota una icona als anys 90, molts èxits d'Alanis Morissette, una de les més conegudes, aquest Ironic, que publicava l'any 96 dins l'àlbum Jade Little Pill. Va, que pugem una miqueta més al ritme amb Alex Ingrosso, Sunny Shining, i perquè el sol el tenim lluint, amb ganes, matí d'avui dijous, matí migdia, quan arribem a 2:15.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Estàs pensant vendre o llogar la teva propietat? Fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda,
3: obre
2: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
4: Ràdio Pineda.

0: Pablo Alborán y Algo de Mí.
1: Energia positiva.
0: Anem arribant a la una del migdia, arriba l'informatiu i ja ho deixo aquí, hem estat junts des de les 8 del matí fins ara. Com sempre, el meu nom és Olga Díaz. Ens tornem a sentir dilluns. Bona diada i bon

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Tot a punt pels actes a Pineda de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. La programació començarà demà a 3:15 del matí amb l'acte institucional al Passeig Marítim davant del monument a Rafael Casanova. Tot seguit es farà l'ofrena floral a càrrec dels grups municipals i de les entitats de la vila. En l'ofrena floral hi participaran els representants polítics del consistori de manera conjunta i de manera individual els grups municipals del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts per Pineda i Pineda en Comú. Tot seguit serà el torn del teixit associatiu local. Aquest any la participació ha augmentat respecte a l'any anterior fins a arribar a prop de 40 entitats. La celebració de la Diada a Pineda continuarà a la plaça de Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes amb la cobla, la principal de Cassà. I us recordem que el mercat de Pineda Centre mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael de Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al seu entorn. I també, amb motiu de la Diada, el Consell Local per la República de Pineda ha convocat una concentració per la independència a 8:15 de la tarda a la plaça Catalunya, amb la lectura d'un manifest i les actuacions musicals de Nartken i Pep Romaguera. Serà avui, al vespre, al centre de Pineda, i de cara a demà han organitzat un autocar per participar a la manifestació de Barcelona. La informació la teniu al telèfon 645 11 03 82, 645 11 03 82.

0: L'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda organitza dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia al carrer de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda, amb activitats per a totes les edats. Hi haurà actuacions en directe i jocs gegants. I també podreu participar al sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Organitza l'Associació Gent de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'associació Art per Art reprèn aquest dissabte el Mercat Solidari després de la pausa dels mesos d'estiu. Com sempre, trobareu el mercat durant el matí a la plaça Nova i la plaça Reis Catòlics de Poblenou. Ho explica la Montse d'Art per Art.
1: Tenim un altre cop el Mercat Solidari de Poblenou. Aquest mercat es fa tots els segons dissabtes de cada mes, des que es va començar ja fa uns quants anys. Tota la recaptació es fa servir per ajudar a les escoles i guarderia del Poble Nou. Esperem que dongueu una volteta el dissabte i vereu quines oportunitats més bones que hi trobareu. Us esperem.
0: I el barri de Can Pelai acomiadarà l'estiu aquest dissabte amb una festa oberta a tothom a partir de les 8 del vespre al carrer Miquel Viada. En parla la Glòria, que és presidenta de l'Associació de Veïns.
2: Us esperem aquest dissabte a les 8 de la tarda al carrer Miquel Viada per acomiadar l'estiu com cal, amb l'actuació en directe de Joan Sol, que ens acompanyarà amb vals, passodobles, balls en línia. Us esperem per passar una bona estona.
0: I l'Associació de Veïns del barri del Carme ho té tot a punt per celebrar aquest diumenge la tradicional paella popular. De fet, és una de les trobades anuals més importants del barri, ja que cada any aplega veïns i famílies a menjar arròs en un ambient festiu i familiar. Els podem escoltar.
3: Organitzem la gran paella del barri del Carme. Per només 10 euros tindreu plat de paella, beguda i postres. Un dinar complet i deliciós que no us podeu perdre. No us quedeu sense el vostre tiquet, que s'acaben ràpid.
0: I l'Associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent organitza una ofrena floral a la Mare de Déu dels Dolors. És diumenge a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Un acte que es farà de 10 del matí a 12 del migdia i l'entitat convida tothom a portar flors per guarnir la imatge. Escoltem Quico Torres, que és vocal de culte de la confraria. Ha dit que serà un acte senzill i que esperen també la participació de tothom. També serà un acte solidari amb Càritas.
4: Volem fer un acte senzill, o sigui, no cal portar un gran ram de flors, només que portem una flor és demostrar ja la nostra admiració i devoció per la nostra Mare de Déu. També fem una recollida d'aliments per portar-ho a Càritas i esteu tots convidats, tots els veïns i veïnes de Pineda.
0: Dilluns vinent, l'Oficina de Català de Pineda obrirà el període d'inscripcions per als nous cursos de català. L'oferta inclou formació de nivell bàsic 1, així com cursos dels nivells C i C2. Les inscripcions es faran en diferents torns segons el nivell. I com us dèiem, comença dilluns i els dies 14 i 15 són els reservats per al torn preferent. Per a nous alumnes, la inscripció al nivell bàsic 1 serà el 16 de setembre, mentre que els dies 17 i 18 es podran formalitzar les matrícules per a tots els nivells, excepte pel C2, que es podran fer el 21 de setembre. Per a més informació, podeu contactar amb l'Oficina de Català de Pineda. Recordem que està a la plaça d'Orient i també podeu trucar al telèfon al 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 6166. A Comarca destaquem que Calella acull fins dissabte les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya amb la participació de grups de dansa i música tradicional arribats de Panamà, Mèxic i Polònia. També hi participen diverses formacions catalanes com els Grallers de Calella i la Copla Lluïsos de Taradell. Dissabte és l'últim dia de les jornades. Al matí hi haurà la cercavila de comiat. Unes jornades que aquest any arriben a la seva 54a edició, organitzades per Adifolk. I a Santa Susana tenim els espectacles del Festival Micròmetre, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Estol. Continuen aquest cap de setmana amb dues propostes destacades a la Masia de Mas de Dalt. Dissabte a les 9 del vespre es podrà veure Tu, jo i vosaltres i les cançons, un espectacle musical de Daniel Anglès i Pilar Capellades, del musical Més petit, que recupera l'essència dels musicals. I de cara a diumenge, a les 6 de la tarda, arribarà l'espectacle internacional Paganini, una divertida combinació d'humor i música clàssica. Més informació a festivalmicrometre.cat. I també a nivell comarcal us expliquem que Tordera vol aconseguir una fita històrica amb la celebració de la sardana més gran del municipi. L'acte es farà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda, coincidint amb la Fira del Conte, i unirà el nucli urbà amb els dos ponts sobre la Tordera. L'objectiu és reunir el màxim nombre de participants per intentar assolir un rècord Guinness, la sardana més gran del món. Les inscripcions estan obertes fins al 7 d'octubre i la convocatòria és oberta a tota la ciutadania. Recordem, això serà el 17 d'octubre a Tordera. I del temps, destacar la refrescada, ambient molt agradable, i de cara al cap de setmana també tindrem dies tranquils, assolellats i calor moderada.
5: Una refrescada de primera categoria, venim d'on veníem, i donem la benvinguda a aires renovats, nets. Aprofitin per ventilar i que hagi una renovació de l'aire, i farà baixar uns grauets i s'estarà molt més confortables, ja molt més acorde a les dates. Potser fins i tot diríem que les màximes quedaran un pèl més baixes del que tocarien. Demà, Diada de Catalunya, 11 de setembre, hem d'esperar una jornada mirada pel sol. A primeres hores és probable bancs de núvols baixos. Al llarg de mig matí i mig dia s'esvairan i donaran pas, doncs, al sol, que ens acompanyarà tota la jornada. Per tant, demà una diada festiva esplèndida per fer actes a l'aire lliure, amb una calor moderada, màximes que sí, és veritat que poden pujar 1 o 2 graus, demà potser ens acostem als 24-25, per tant, podríem dir calor moderada. Dissabte, ja ens anem al cap de setmana, doncs seguirà el dominet del sol. Poden aparèixer alguns nuvolets,

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les dues. Notícies.
1: Demà, divendres 11 de setembre, és la Diada Nacional de Catalunya. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. La programació començarà a 3:15 del matí amb l'acte institucional al Passeig Marítim davant del monument a Rafael de Casanova. Es farà l'ofrena floral a càrrec dels grups municipals i de les entitats de la vila. En l'ofrena floral hi participaran els representants polítics del consistori de manera conjunta i de manera individual els grups municipals del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts per Pineda i Pineda en Comú. Tot seguit serà el torn del teixit associatiu local. Aquest any la participació ha augmentat respecte a l'anterior edició fins a arribar a prop de 40 entitats. La celebració de la Diada Pineda continuarà a la plaça de Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. I el mercat de Pineda mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael de Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al carrer Pintor Fortuny. Per aquest vespre, el Consell Local de la República i amb motiu de la Diada han convocat una concentració per la independència a 8:15 de la tarda a la plaça Catalunya amb la lectura d'un manifest i les actuacions musicals de Nazquen i de Pep Romaguera. Serà, com us dèiem, a la plaça Catalunya. I de cara a demà divendres han organitzat un autocar per participar en la manifestació de Barcelona. I avui us recordem que hi ha presentació de llibre a Pineda, La Noche del Búho. És de l'autora i narradora pinedenca Maribel Montero i serà a 6:45 de la tarda al Banc del Temps de Pineda, situat al carrer de Mar 45. I pel que fa al temps, divendres i cap de setmana, que gaudirem d'ambient molt agradable. Tindrem sol, núvols i calor moderada.

0: Són les 3. Notícies.
1: Demà, divendres 11 de setembre, és la Diada Nacional de Catalunya. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. La programació començarà a 3:15 del matí amb l'acte institucional al Passeig Marítim davant del monument a Rafael de Casanova. Es farà l'ofrena floral a càrrec dels grups municipals i de les entitats de la vila. En l'ofrena floral hi participaran els representants polítics del consistori de manera conjunta i de manera individual els grups municipals del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts per Pineda i Pineda en Comú. Tot seguit serà el torn del teixit associatiu local. Aquest any la participació ha augmentat respecte a l'anterior edició fins a arribar a prop de 40 entitats. La celebració de la Diada Pineda continuarà a la plaça de Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. I el mercat de Pineda mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael de Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al carrer Pintor Fortuny. Per aquest vespre, el Consell Local de la República i amb motiu de la Diada han convocat una concentració per la independència a 8:15 de la tarda a la plaça Catalunya amb la lectura d'un manifest i les actuacions musicals de Nazquen i de Pep Romaguera. Serà, com us dèiem, a la plaça Catalunya. I de cara a demà divendres han organitzat un autocar per participar en la manifestació de Barcelona. I avui us recordem que hi ha presentació de llibre a Pineda, La Noche del Búho. És de l'autora i narradora pinedenca Maribel Montero i serà a 6:45 de la tarda al Banc del Temps de Pineda, situat al carrer de Mar 45. I pel que fa al temps, divendres i cap de setmana, que gaudirem d'ambient molt agradable. Tindrem sol, núvols i calor moderada.

0: Són les 4. Notícies.
1: L'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda organitza dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia al carrer de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda, amb activitats per a totes les edats. Hi haurà actuacions en directe i jocs gegants. I també podreu participar al sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Organitza l'Associació Gent de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'associació Art per Art reprèn aquest dissabte el Mercat Solidari després de la pausa dels mesos d'estiu. Com sempre, trobareu el mercat durant el matí a la plaça Nova i la plaça Reis Catòlics de Poblenou. Ho explica la Montse d'Art per Art.
2: Tenim altre cop el Mercat Solidari de Poblenou. Aquest mercat es fa tots els segons dissabtes de cada mes, des que es va començar ja fa uns quants anys. Tota la recaptació es fa servir per ajudar a les escoles i guarderia del Poble Nou. Esperem que dongueu una volteta el dissabte i vereu quines oportunitats més bones que hi trobareu. Us esperem.
1: I el barri de Can Pelai acomiadarà l'estiu aquest dissabte amb una festa oberta a tothom a partir de les 8 del vespre al carrer Miquel Viada. En parla la Glòria, que és presidenta de l'Associació de Veïns.
3: Us esperem aquest dissabte a les 8 de la tarda al carrer Miquel Viada per acomiadar l'estiu com cal, amb l'actuació en directe de Joan Sol, que ens acompanyarà amb vals, passodobles, balls en línia. Us esperem per passar una bona estona.
1: I l'Associació de Veïns del barri del Carme ho té tot a punt per celebrar aquest diumenge la tradicional paella popular. De fet, és una de les trobades anuals més importants del barri, ja que cada any aplega veïns i famílies a menjar arròs en un ambient festiu i familiar. Els podem escoltar.
4: Organitzem la gran paella del barri del Carme. Per només 10 euros tindreu plat de paella, beguda i postres. Un dinar complet i deliciós que no us podeu perdre. No us quedeu sense el vostre tiquet, que s'acaben ràpid.
1: I l'Associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent organitza una ofrena floral a la Mare de Déu dels Dolors. És diumenge a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Un acte que es farà de 10 del matí a 12 del migdia i l'entitat convida tothom a portar flors per guarnir la imatge. Escoltem Quico Torres, que és vocal de culte de la confraria. Ha dit que serà un acte senzill i que esperen també la participació de tothom. També serà un acte solidari amb Càritas.
5: Volem fer un acte senzill, o sigui, no cal portar un gran ram de flors, només que portem una flor és demostrar ja la nostra admiració i devoció per la nostra Mare de Déu. També fem una recollida d'aliments per portar-ho a Càritas i esteu tots convidats, tots els veïns i veïnes de Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: Demà, divendres 11 de setembre, és la Diada Nacional de Catalunya. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. La programació començarà a 3:15 del matí amb l'acte institucional al Passeig Marítim davant del monument a Rafael de Casanova. Es farà l'ofrena floral a càrrec dels grups municipals i de les entitats de la vila. En l'ofrena floral hi participaran els representants polítics del consistori de manera conjunta i de manera individual els grups municipals del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts per Pineda i Pineda en Comú. Tot seguit serà el torn del teixit associatiu local. Aquest any la participació ha augmentat respecte a l'anterior edició fins a arribar a prop de 40 entitats. La celebració de la Diada Pineda continuarà a la plaça de Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. I el mercat de Pineda mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael de Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al carrer Pintor Fortuny. Per aquest vespre, el Consell Local de la República i amb motiu de la Diada han convocat una concentració per la independència a 8:15 de la tarda a la plaça Catalunya amb la lectura d'un manifest i les actuacions musicals de Nazquen i de Pep Romaguera. Serà, com us dèiem, a la plaça Catalunya. I de cara a demà divendres han organitzat un autocar per participar en la manifestació de Barcelona. I avui us recordem que hi ha presentació de llibre a Pineda, La noche del búho. És de l'autora i narradora pinedenca Maribel Montero i serà a 7:15 de la tarda al Banc del Temps de Pineda, situat al carrer de Mar 45. I pel que fa al temps, divendres i cap de setmana, que gaudirem d'ambient molt agradable. Tindrem sol, núvols i calor moderada.

0: Energia positiva.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Notícies.
1: L'Associació de Comerciants i Empresaris Genda Pineda organitza dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia al carrer de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda, amb activitats per a totes les edats. Hi haurà actuacions en directe i jocs gegants. I també podreu participar al sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Organitza l'associació Gent de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'associació Art per Art reprèn aquest dissabte el Mercat Solidari després de la pausa dels mesos d'estiu. Com sempre, trobareu el mercat durant el matí a la plaça Nova i la plaça Reis Catòlics de Poblenou. Ho explica la Montse d'Art per Art.
2: Tenim altre cop el Mercat Solidari de Poblenou. Aquest mercat es fa tots els segons dissabtes de cada mes, des que es va començar ja fa uns quants anys. Tota la recaptació es fa servir per ajudar a les escoles i guarderia del poble nou. Esperem que dongueu una volteta el dissabte i veureu quines oportunitats més bones que hi trobareu. Us esperem.
1: I el barri de Can Pelai acomiadarà l'estiu aquest dissabte amb una festa oberta a tothom a partir de les 8 del vespre al carrer Miquel Viada. En parla la Glòria, que és presidenta de l'Associació de Veïns.
3: Us esperem aquest dissabte a les 8 de la tarda al carrer Miquel Viada per acomiadar l'estiu com cal, amb l'actuació en directe de Joan Sol, que ens acompanyarà amb vals, passodobles, balls en línia. Us esperem per passar una bona estona.
1: I l'Associació de Veïns del barri del Carme ho té tot a punt per celebrar aquest diumenge la tradicional paella popular. De fet, és una de les trobades anuals més importants del barri, ja que cada any aplega veïns i famílies a menjar arròs en un ambient festiu i familiar. Els podem escoltar.
4: Organitzem la gran paella del barri del Carme. Per només 10 euros tindreu plat de paella, beguda i postres. Un dinar complet i deliciós que no us podeu perdre. No us quedeu sense el vostre tiquet, que s'acaben ràpid.
1: I l'Associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent organitza una ofrena floral a la Mare de Déu dels Dolors. És diumenge a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Un acte que es farà de 10 del matí a 12 del migdia i l'entitat convida tothom a portar flors per guarnir la imatge. Escoltem Quico Torres, que és vocal de culte de la confraria. Ha dit que serà un acte senzill i que esperen també la participació de tothom. També serà un acte solidari amb Càritas.
5: Volem fer un acte senzill, o sigui, no cal portar un gran ram de flors, només que portem una flor és demostrar ja la nostra admiració i devoció per la nostra Mare de Déu. També fem una recollida d'aliments per portar-ho a Càritas i esteu tots convidats, tots els veïns i veïnes de Pineda.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 7, l'informatiu del vespre.
1: Tot a punt pels actes a Pineda de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. L'Ajuntament de Pineda organitza l'acte institucional amb la tradicional ofrena floral i una ballada de sardanes. La programació començarà demà a 3:15 del matí amb l'acte institucional al Passeig Marítim davant del monument a Rafael Casanova. Tot seguit serà l'ofrena floral a càrrec dels grups municipals i de les entitats de la vila. En l'ofrena floral hi participaran els representants polítics del consistori de manera conjunta i de manera individual els grups municipals del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Junts per Pineda i Pineda en Comú. Tot seguit serà el torn del teixit associatiu local. Aquest any la participació ha augmentat respecte a l'any anterior fins a arribar a prop de 40 entitats. La celebració de la Diada a Pineda continuarà a la plaça de Sant Pere Pescador amb una ballada de sardanes amb la cobla, la principal de Cassà. I us recordem que el mercat de Pineda Centre mantindrà la seva activitat habitual aquest divendres, tot i la celebració de la Diada. Per facilitar les dues activitats, l'Ajuntament ha informat que les parades situades a l'entorn del monument de Rafael de Casanova es traslladaran a la plaça Sara Llorenç i al seu entorn. I també, amb motiu de la Diada, el Consell Local per la República de Pineda ha convocat una concentració per la independència a 7:45 de la tarda a la plaça Catalunya, amb la lectura d'un manifest i les actuacions musicals de Nartken i Pep Romaguera. Serà avui al vespre al centre de Pineda i de cara a demà han organitzat un autocar per participar a la manifestació de Barcelona. La informació la teniu al telèfon 645 11 03 82, 645 11 03 82.

0: L'Associació de Comerciants i Empresaris Genda Pineda organitza dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia al carrer de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda, amb activitats per a totes les edats. Hi haurà actuacions en directe i jocs gegants. I també podreu participar al sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Organitza l'Associació Gent de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'associació Art per Art reprèn aquest dissabte el Mercat Solidari després de la pausa dels mesos d'estiu. Com sempre, trobareu el mercat durant el matí a la plaça Nova i la plaça Reis Catòlics de Poblenou. Ho explica la Montse d'Art per Art.
1: Tenim un altre cop el Mercat Solidari de Poblenou. Aquest mercat es fa tots els segons dissabtes de cada mes, des que es va començar ja fa uns quants anys. Tota la recaptació es fa servir per ajudar a les escoles i guarderia del Poble Nou. Esperem que dongueu una volteta el dissabte i veureu quines oportunitats més bones que hi trobareu. Us esperem.
0: I el barri de Can Pelai acomiadarà l'estiu aquest dissabte amb una festa oberta a tothom a partir de les 8 del vespre al carrer Miquel Viada. En parla la Glòria, que és presidenta de l'Associació de Veïns.
2: Us esperem aquest dissabte a les 8 de la tarda al carrer Miquel Viada per acomiadar l'estiu com cal, amb l'actuació en directe de Joan Sol, que ens acompanyarà amb vals, passodobles, balls en línia. Us esperem per passar una bona estona.
0: I l'Associació de Veïns del barri del Carmen ho té tot a punt per celebrar aquest diumenge la tradicional paella popular. De fet, és una de les trobades anuals més importants del barri, ja que cada any aplega veïns i famílies a menjar arròs en un ambient festiu i familiar. Els podem escoltar.
3: Organitzem la gran paella del barri del Carme. Per només 10 euros tindreu plat de paella, beguda i postres. Un dinar complet i deliciós que no us podeu perdre. No us quedeu sense el vostre tiquet, que s'acaben ràpid.
0: I l'Associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent organitza una ofrena floral a la Mare de Déu dels Dolors. És diumenge a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Un acte que es farà de 10 del matí a 12 del migdia i l'entitat convida tothom a portar flors per guarnir la imatge. Escoltem Quico Torres, que és vocal de culte de la confraria. Ha dit que serà un acte senzill i que esperen també la participació de tothom. També serà un acte solidari amb Càritas.
4: Volem fer un acte senzill, o sigui, no cal portar un gran ram de flors, només que portem una flor és demostrar ja la nostra admiració i devoció per la nostra Mare de Déu. També fem una recollida d'aliments per portar-ho a Càritas i esteu tots convidats, tots els veïns i veïnes de Pineda.
0: Dilluns vinent, l'Oficina de Català de Pineda obrirà el període d'inscripcions per als nous cursos de català. L'oferta inclou formació de nivell bàsic 1, així com cursos dels nivells C i C2. Les inscripcions es faran en diferents torns segons el nivell. I com us dèiem, comença dilluns i els dies 14 i 15 són els reservats per al torn preferent. Per a nous alumnes, la inscripció al nivell bàsic 1 serà el 16 de setembre, mentre que els dies 17 i 18 es podran formalitzar les matrícules per a tots els nivells, excepte pel C2, que es podran fer el 21 de setembre. Per a més informació, podeu contactar amb l'Oficina de Català de Pineda. Recordem que està a la plaça d'Orient i també podeu trucar al telèfon al 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 6166. A Comarca destaquem que Calella acull fins dissabte les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya amb la participació de grups de dansa i música tradicional arribats de Panamà, Mèxic i Polònia. També hi participen diverses formacions catalanes com els Grallers de Calella i la Copla Lluïsos de Taradell. Dissabte és l'últim dia de les jornades. Al matí hi haurà la cercavila de comiat. Unes jornades que aquest any arriben a la seva 54a edició, organitzades per Adifolk. I a Santa Susana tenim els espectacles del Festival Micròmetre, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Estol. Continuen aquest cap de setmana amb dues propostes destacades a la Masia de Mas de Dalt. Dissabte a les 9 del vespre es podrà veure Tu, jo i vosaltres i les cançons, un espectacle musical de Daniel Anglès i Pilar Capellades, del musical Més petit, que recupera l'essència dels musicals. I de cara a diumenge, a les 6 de la tarda, arribarà l'espectacle internacional Paganini, una divertida combinació d'humor i música clàssica. Més informació a festivalmicrometre.cat. I també a nivell comarcal us expliquem que Tordera vol aconseguir una fita històrica amb la celebració de la sardana més gran del municipi. L'acte es farà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda, coincidint amb la Fira del Conte, i unirà el nucli urbà amb els dos ponts sobre la Tordera. L'objectiu és reunir el màxim nombre de participants per intentar assolir un rècord Guinness, la sardana més gran del món. Les inscripcions estan obertes fins al 7 d'octubre i la convocatòria és oberta a tota la ciutadania. Recordem, això serà el 17 d'octubre a Tordera. I del temps, destacar la refrescada, ambient molt agradable, i de cara al cap de setmana també tindrem dies tranquils, assolellats i calor moderada.
5: Una refrescada de primera categoria, venim d'on veníem i donem la benvinguda a aires renovats, nets. Aprofitin per ventilar i que hi hagi una renovació de l'aire, i farà baixar uns grauets i s'estarà molt més confortables, ja molt més acorde a les dates. Potser fins i tot diríem que les màximes quedaran un pèl més baixes del que tocarien. Demà, Diada de Catalunya, 11 de setembre, hem d'esperar una jornada mirada pel sol. A primeres hores és probable bancs de núvols baixos. Al llarg de mig matí i mig dia s'esvairan i donaran pas, doncs, al sol, que ens acompanyarà tota la jornada. Per tant, demà una diada festiva esplèndida per fer actes a l'aire lliure, amb una calor moderada, màximes que sí, és veritat que poden pujar 1 o 2 graus, demà potser ens acostem als 24-25, per tant, podríem dir calor moderada. Dissabte, ja ens anem al cap de setmana, doncs seguirà el dominet del sol. Poden aparèixer alguns nuvolets, la mar estarà tranquil·la, i el cap de setmana, doncs, també. La setmana que ve, pujarà les temperatures la setmana que ve, i aquí la cosa, doncs, mirin, que les temperatures quedaran més frenades, però vaja, també ens anirem per sobre dels 25 graus, i la calor, doncs, es deixarà sentir.

0: Contenta el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
3: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: L'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda organitza dissabte una nova edició de l'Urban Market, pensada per dinamitzar el comerç local. Es farà durant tot el dia al carrer de 10 del matí a 8 del vespre al centre de Pineda, amb activitats per a totes les edats. Hi haurà actuacions en directe i jocs gegants. I també podreu participar al sorteig de 200 euros repartits en 4 vals de 50 euros per gastar als establiments adherits a la campanya. Organitza l'Associació Gent de Pineda amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'associació Art per Art reprèn aquest dissabte el Mercat Solidari després de la pausa dels mesos d'estiu. Com sempre, trobareu el mercat durant el matí a la plaça Nova i la plaça Reis Catòlics de Poblenou. Ho explica la Montse d'Art per Art.
2: Tenim un altre cop el Mercat Solidari de Poblenou. Aquest mercat es fa tots els segons dissabtes de cada mes, des que es va començar ja fa uns quants anys. Tota la recaptació es fa servir per ajudar a les escoles i guarderia del Poble Nou. Esperem que dongueu una volteta el dissabte i vereu quines oportunitats més bones que hi trobareu. Us esperem.
1: I el barri de Can Pelai acomiadarà l'estiu aquest dissabte amb una festa oberta a tothom a partir de les 8 del vespre al carrer Miquel Viada. En parla la Glòria, que és presidenta de l'Associació de Veïns.
3: Us esperem aquest dissabte a les 8 de la tarda al carrer Miquel Viada per acomiadar l'estiu com cal, amb l'actuació en directe de Joan Sol, que ens acompanyarà amb vals, passodobles, balls en línia. Us esperem per passar una bona estona.
1: I l'Associació de Veïns del barri del Carmen ho té tot a punt per celebrar aquest diumenge la tradicional paella popular. De fet, és una de les trobades anuals més importants del barri, ja que cada any aplega veïns i famílies a menjar arròs en un ambient festiu i familiar. Els podem escoltar.
4: Organitzem la gran paella del barri del Carme. Per només 10 euros tindreu plat de paella, beguda i postres. Un dinar complet i deliciós que no us podeu perdre. No us quedeu sense el vostre tiquet, que s'acaben ràpid.
1: I l'Associació Mare de Déu dels Dolors i el Crist Jacent organitza una ofrena floral a la Mare de Déu dels Dolors. És diumenge a la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. Un acte que es farà de 10 del matí a 12 del migdia i l'entitat convida tothom a portar flors per guarnir la imatge. Escoltem Quico Torres, que és vocal de culte de la confraria. Ha dit que serà un acte senzill i que esperen també la participació de tothom. També serà un acte solidari amb Càritas.
5: Volem fer un acte senzill, o sigui, no cal portar un gran ram de flors, només que portem una flor és demostrar ja la nostra admiració i devoció per la nostra Mare de Déu. També fem una recollida d'aliments per portar-ho a Càritas i esteu tots convidats, tots els veïns i veïnes de Pineda.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.